0: bo que en els pobles i ciutat tanquin els forns i les meseries per porar gelateries i tendes de carcasses? O li pareix bé que en qualque moment, en el mes d'agost, a segon quin poble hi haurà restriccions d'aigua i el camp de polo, el camp de gos o les piscines dels hotels tinguin barra lliure de l'aigua? Me sap greu, però això no és qualitat de vida, això és mal viure. Però la realitat és que viure a Mallorca ja comença a ser un infern i encara no ha arribat l'estiu.
1: Miri, senyora Ramon, vostès varen formar part d'un govern que durant 8 anys va considerar que posar límits era opcional. Era opcional, sí. I ho varen fer darrer moment, amb una moratòria, darrer moment, antes de tocar el pití al final de la legislatura, el que varen fer, el que varen fer vostès. Saps què varen fer vostès? Per d'allò de democratitzar el turisme, de democratitzar els beneficis del turisme, varen donar places sense pagar a tot aquell que en volia, a tot aquell que en volia, amb una simple declaració responsable, que ningú després va comprovar si era certa. Això és el que varen fer, el que varen fer vostès. Senyor de més, senyor de més, això de democratitzar els beneficis del turisme les ha duit a vostès mateixos a ser ara un totalitaris antiturístics. Moltes gràcies, president.
2: El turismo, un año más, tema de debate en el Parlamento de las Islas Baleares, porque también es un tema de debate en la sociedad balear. El turismo, evidentemente, para muchas personas que viven en las Islas Baleares, es sinónimo de trabajo y de salarios. Personas que luego, en invierno, descansan. Para otras personas que en invierno trabajan, el turismo en verano es un problema. Un problema que supone, entre otras cosas, carreteras llenas de coches, playas llenas de gente, bares y restaurantes llenos también de gente, hoteles llenos de gente, mucha gente. En Mallorquí, en Mallorquina, esto le llamamos está embosats. Y hay muchos diputados que, aunque no han llegado todos los turistas, hoy en el Parlament han estat molt, molt embosats.
3: Senyor Mateo, estan en el seu darrer any de legislatura i Mallorca està més embossada que mai. Tots i totes recordam a la senyora Poroens i el senyor Guilmés, el volant, fa 3 anys dient que Mallorca estava embossada i d'avui està molt més embossada i durant tot l'any, no només en l'estiu. La realitat que vivim en mallorquins i mallorquines és la següent. Saturació en els bussos, gent dreta, apinyada, treballadors i treballadores que queden a terra perquè no hi caben. Cues quilomètriques per entrar en municipis com Solla, Fornalutx o Valldemossa. El parc de vehicles de Balears ha crescut més de 34.000 vehicles en un sol any, el seu any en les seves polítiques. I ara que han començat la temporada turística, a la qual el senyor Guilmer va dir que ja hi hauria en vigor la llei de limitació d'entrada de vehicles, resulta que no només no ha entrat en vigor, sinó que el Consell no l'ha aprovada i vostès aquí hi varen votar en contra de les seves pròpies promeses i en contra de la millora del transport públic. Per tal, li demano, senyor Mateo, quan pensa el Partit Popular complir les seves promeses per desembossar Mallorca?
4: Entremos en un tema en el que parece que han despertado durante esta legislatura, después de 8 años de hibernación, dormitando, la limitación de vehículos. Desmontemos un martes más sus intentos de confundir a la ciudadanía. La realidad, señora Fernández, es la siguiente. Durante su legislatura, mientras sus socios del pacto querían impulsar una regulación de vehículos, ustedes, con su compañera Catalina Clavel al frente, lo paralizaron. Incluso sus socios de MES se lo reconocieron hace aquí justo una semana. Y leo textualmente lo que dijo el señor Rosas sobre limitar la entrada de coches en Mallorca. No la tenemos porque Francina Armengol y Catalina Cladera no quisieron hace 4 años. Fin de la cita. Fin de la cita.
2: Aquí, en Baleares, si hablamos de turismo, hablamos de más gente que viene a trabajar en el turismo. Hablamos de más turistas que vienen a pasar unas vacaciones aquí en Baleares. Si hablamos, en definitiva, de más gente que viene, también hablamos de que toda esta gente que viene no tiene dónde vivir. La crisis habitacional, la crisis de falta de viviendas a precio asequible, es una realidad. La hemos arrastrado toda la legislatura y ya la arrastrábamos antes de esta legislatura. También es cierto que, si tienes dinero, puedes comprarte una casa. Si tienes dinero y vienes de fuera, puedes comprarte una casa. Si eres de aquí y ves que los de fuera pueden comprarse una casa, piensas, ¿por qué los de fuera pueden comprarse una casa y los de aquí no nos podemos comprar una casa? Eso de los alemanes compran, los mallorquines no podemos comprar. Una vez más, a debate en nuestro Parlamento.
5: No me habla de esa gente de aquí. Me hablo de una pareja que vive a Palma. Feia 5 anys que vivia en un pis en el barri de Fonés. Pagàvem 800 euros mensuals. Quan els estava a punt d'acabar el contracte, el propietari els va dir que, com que estava molt content d'ells, només els hi pujaria el lloguer a 1.200 euros. De 800 a 1.200 euros, com qui fa un favor. No van acceptar. Ara el lloguer és de 1.400 euros. Li parlo d'un altre parell, en aquest cas de la Pall Forana. Feia 6 anys que vivien de lloguer, pagaven 760 euros. El contracte se'ls hi acabava i el propietari els hi va dir que podien quedar, però que la seva intenció era vendre l'habitatge a preu d'estranger. Per això no volia firmar cap contracte, perquè havien d'estar preparats per partir-ne quan arribàs un comprador. Ara viuen de lloguer a cap uns estrangers, però cada any han de partir 2 mesos quan els propietaris venen a estar a Mallorca. El fet és que des de fa 5 anys el preu del lloguer s'han pujat un 70%, que un lloguer que valia 1.000 euros ara en val 1.700. Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions a qui decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
6: Li dono la raó, senyora Pesteguia. La solució no pot venir mai de mans de qui han creat el problema, és a dir, de mans de vostès i de mans de l'esquerra. Perquè sap quin és el problema de l'emergència habitacional que vostè me descriu, que jo en som plenament conscient? Que vostès en 8 anys se varen equivocar en el diagnòstic, se varen equivocar en les polítiques i se varen equivocar en les soflames. Perquè sap quin és el tema? Que l'emergència habitacional, que el problema de l'habitatge, no és un debat ideològic, i que són les seves normes ideològiques les que agreugen el problema, les que expulsen la gent més vulnerable del mercat de l'habitatge. Sap per què? Perquè la gent ja no vol llogar a casa seva. Ja no vol llogar a casa seva perquè no se vol carregar damunt les seves esquenes la vulnerabilitat que decreten vostès. La gent ja no vol llogar a casa seva perquè vostès han decidit protegir els ocupes en lloc de protegir els petits propietaris. La gent ja no vol llogar a casa seva perquè té por, perquè les seves polítiques fan por. I per això tenen dues opcions: o vendre a casa seva o tenir casa seva tancat.
2: Y para cerrar esta crónica parlamentaria, recordemos también que estamos cerrando una legislatura. Atención, queda aún un año, 12 meses para las próximas elecciones autonómicas. Pero todos los partidos del Parlamento, todos ya están preparados, pensando, actuando, no sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho, sino lo que piensan decir en la campaña electoral. Sí, señores, lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Pero los protagonistas más importantes de este de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos son el Grupo Vox y el Grupo del Partido Popular. Los dos grupos que han mantenido a Marga Proens en el Consolat de la Mar. De hecho, hoy en la sesión de control al gobierno, la portavoz de Vox, la señora Manuela Cañada, le ha hecho una pregunta a la presidenta del gobierno, su pregunta semanal, barriendo hacia casa, hacia el castellano en el sistema educativo de las Islas Baleares, una pregunta que ha merecido por parte de la presidenta Proens una respuesta claramente dirigida a diferenciarse de sus socios. Hasta ahora, más o menos, Partido Popular y Vox han pactado. Pero ¿y a partir de ahora qué? A partir de ahora, evidentemente, los pactos ya no interesan. Ahora ya vamos a elecciones.
7: En el acuerdo para la aprobación de los últimos presupuestos había un punto claro, que es fomentar la adhesión de al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas y cada una de las comarcas de las Islas Baleares. Ustedes firmaron este acuerdo que les dio estabilidad a su ejecutivo para seguir gobernando hasta final de legislatura. Por tanto, le pregunto, señora Proens, si han fomentado ya la adhesión de al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas las comarcas de las Islas Baleares, viendo que los alumnos se están matriculando y no tenemos noticias del señor Vera. Muchas gracias.
6: Tal com vàrem acordar també en el seu partit, a octubre de 2023, aquesta adhesió del pla piloto és voluntari, per tant, la darrera paraula, com no pot ser d'altra manera, la tenen a centres. Complim en la nostra paraula donada i, per suposat, complim en els nostres acords. De fet, el passat mes de novembre, vostès mateixos ja donaven per complits el 90% dels acords subscrits per l'aprovació dels pressupostos de 2025, amb el compliment de 39 dels 43 punts. I els punts pendents eren principalment les mesures que depenien de les modificacions legislatives que ara mateix s'estan tramitant. Per tant, senyora Canyadas, abans de l'estiu, quedaran complerts tots els nostres acords amb vostès, perquè aquí els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat pels ciutadans o continuen bloquejant. Si continuen bloquejant les ajudes en els pagesos, en els pescadors, en el comerç, a la indústria, a la construcció, a les famílies, si continuen bloquejant baixades d'impots o faciliten el canvi que varen votar els ciutadans. Vostès han de triar ser o seguir sent part de la solució o estar en el bloqueig per ordres de bambú. Moltes gràcies.
2: Cerramos aquí ahora la crónica parlamentaria de FIBE Televisión. La única crónica parlamentaria como esta, la de FIBE Televisión, que pueden ver en cualquier otra televisión de las Islas Baleares. En las otras no, aquí sí. Una semana más lo hemos hecho para ustedes, inteligentes telespectadores. Nos vemos, si Dios y María Boden, la semana que viene.
8: Mientras, en el exterior de la Cámara Balear, una veintena de pensionistas se han concentrado frente al Parlament para reclamar mejoras urgentes en la ley de dependencia. La protesta, convocada por Comisiones Obreras, ha puesto el foco en las largas listas de espera y la falta de recursos. Los manifestantes denuncian que los plazos legales para valorar el grado de dependencia se superan ampliamente. Además, exigen un aumento de las prestaciones económicas y una mayor inversión pública en el sistema. Consideran que la atención actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las personas dependientes.
9: I el motiu de la protesta és aquest, és millorar i no deixar caure una llei de dependència cada vegada que més gent necessita, que més gent està esperant i que més gent moltes de vegades mor sense haver tingut o sense que s'hagi resolt la prestació que pot anar tant com a serveis professionals, pot anar a una prestació dinerària o combinada. Val? A Balears sabem i està publicat que cada dia moren 3 persones esperant la llei de dependència. A nivell de l'estat espanyol, cada dia, cada 16 minuts, mor una persona esperant la resolució de la llei de dependència. Què passa? Que el govern, el que ha fet, els governs, millor dit, el que han fet ha estat donar, derivar en prestacions monetàries i ja vos arreglareu amb aquest dobbes.
8: El Ayuntamiento de Manacor se ha ofrecido a la asociación Benamix para acoger la verbena del orgullo tras el desencuentro entre la entidad y el Ayuntamiento de Palma, que ha culminado con la cancelación de la fiesta prevista en la capital balear. El consistorio defiende que la reivindicación LGTBIQ no puede quedarse sin espacio y pone a disposición de la entidad los espacios públicos del municipio, así como la colaboración institucional necesaria. Desde Manacor aseguran que quieren reforzar su compromiso con la diversidad, la inclusión y los derechos del colectivo.